0: Allò que m'ha tapat l'estat oi tan ampic, que tiros poc l'estat oi tan ham, a Carmen Casina, Cholita, Marta, Juparo i Ampi. I su com s'ha dit, oi, era cot, poc l'estat oi que vol dir que com a... Ni ha puniu aquí, em sacallo car un patxeta, positun que mai ni catana campi, ma equip tau allà, que era qui xicutxa, que tot, ara quina, qui tens que tot, allà n'ampi, qui tis qui vas anar a campi, a Carmen Casina, que hi sa província, que m'ha xumar aquest patxam, i amb aquí sa, barroc, tot en esport, en farà que ara un tassi món a la campi, i la taca més conegem aquí, es crema aquí, per a...
1: Pilate Willy, muy buenas noches. Aksa provincia Camacho, tercera sección, municipio Carabuco, Xuta Getua, Austasin, Tilata, Nejarun Taimontua, Aksa Token Marca Chirina Caro, Kitinegateja, Istasipki, Radio Erbol, Haipa, Gila Kulyakanakaro, Kamarakis, Kusakaros, Arun Tarakto, Maxima Wanka, Par, Ukarus Dimako, Chirtawi, Wehatanisma, Banda Toqueta, Chayanta, Potolo, Haiguanak, Hilata, Willy, Valencia, Sutijasti, Juan, Mamani, Comunidad Machala, Chico, Exo, Toqueto, Austasinta, Radio, Sariri, Taipiu, Istasiperacta, Xanakana.
0: Hoy que ponió Hilata, Juan, Mamani, Cusisña, Paneucamaja, Caixa, Provincia, Camacho, Municipio de Carabuco, Toquene, Aínstra, Sana, Istcara, Quejampi, Cusisña, Pan, Aca, Radio, Sarie, Toque, Pacha, Chicán, Estacitas, Que, Axa, Provincia, Camacho, Maracat, Pacha, Utjavina, Camaro, por Intenta, Grega, Carmen, Casina, Monad, Gilana, Culiacanaca. 8:43 PM, Pacha, Janque, aquí ponió Maquipto, Ahí, Grega, Carmen, Casina, Ayúcat Managas Callectani, Pamampi 767-08480 Uca Cuinacarum. Ayúcamata Cusist Awinaxa Istañatak. Y aquí Panagas con Ucayakinex Aramtasehai con Cusist Awinax Istañimonarax Traisasina Ucatawakawa Kichawiswok Tiatraki Sapa Sabadora Monaca Monat Hilat Cuyaca. Cusisina Panucamaja Munata Marcachina Kakarman Casina.

Allò que m'estava serant d'estar encara mancassin, ania puni, pussi, pussi, que d'anar campi, i has tallat un garum patxa, hany vampi, tatam... Vicepresidente que se aniu canviant cachimeni got que ja pagit se sins ara estan greu sotot. A veure, ho tiro una canu canviat que ja veus antes que ja ni canvia cachima hanat abina canvi coru ha radio na chilpana que pampiu chican serà que ja na carman casina. Ara un tanyani cholita Juliana Mamani que quan estàs tel alto mar de cana interessana chican estàs que hi wasam pichic ata carman casina. Bueno, como aquí que el alto marcana y el alto marcana caucan de ja puente río seco y cadas que el caucan ja hasta huelpec en buenas al gente que era que iban a instalar sana ni a puni mamá un fles sojta tunga bolivianos colgero.

Allò que mateix, que puc anistanyar, i que feia collar que l'Urdes. T'ha fet la família, mares, ara un t'ha d'aquí, de Carmen Casina. I a la xina, que us ara un t'ha d'aquí.